Las gratulaziuns da RTR ils nov duast jei dumengia in di de fina bialaura de stad. Temperaturas altas ad ozas e propi de vequitau bocca la tuerta de natalezi sa gi de glatsch a luassi forsa lum memi aspert. Quecau ai lura de las gratulaziuns vus aveis a un telefonà no loc cien vein venti ciun trenta se vus les gratulà vus aveis a escriver in messaggi WhatsApp 079 2 cien